0: i a la universitat que vol estudiar, però ja té clar quin camí vol emprendre.
1: Jo primer volia anar a Catalunya, però després vaig veure que si volia fer física i mates només podia anar a Barcelona, i és una ciutat molt grossa, i jo a passar de Ciutadella a Barcelona no m'acabava de fer. I vaig mirar el resto d'universitats i Cantàbria me va agradar.
0: La millor nota de Mallorca l'ha tret Carlos Fuentes, del Col·legi Lluís Vives, un 13,53. Vol estudiar un doble grau en Dret i Relacions Internacionals, tot i que reconeix que l'esforç ha estat titànic, no hi ha fórmules màgiques per planificar l'estudi.
2: Hay mucha gente que utiliza muchos subrayadores de muchos colores, este tipo de cosas. Yo cogí el calendario de Apple y me puse ahí a planificar. No hay nada más, no hay ningún truco como tal. Planificación, conocerte a ti mismo a la hora de saber cuánto tardas en cada asignatura y punto.
0: La millor nota d'Eivissa ha estat Sofia Cardona, de l'IES Sasserra, amb un 13,16. Vol estudiar el doble grau en Història i Relacions Internacionals. Diu que el sacrifici de passar tantes hores estudiant ha valgut la pena.
3: Sí que és veritat que he hagut de deixar una mica les xarxes socials i també planificar-me molt perquè bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir...
0: Enguany el govern ha optat per premiar l'excel·lència. Per això, els 20 millors expedients de les Balears podran obtenir un xec de 600 euros.
4: I la xarxa 03 de les Balears i els sindicats UGT, Comissions Obreres i Estei reprendran les mobilitzacions el mes de setembre si les patronals continuen sense negociar un conveni autonòmic per al sector de les escoletes. S'ha decidit ahir a Inca en una assemblea. Canviant de tema per la mare d'habitatge, a Pollença, el govern i l'Ajuntament projecten 28 habitatges públics de lloguer per als residents. Estan destinats a persones amb una residència mínima de 5 anys a les Balears. Tindran preferència les que acreditin almenys 10 anys de residència continuada al terme de Pollença. Hi haurà 24 pisos de dues habitacions amb una superfície de 58 metres quadrats, 3 de 43 metres i un de 73 metres amb 3 dormitoris. El conseller d'habitatge és José Luis Mateo.
5: La promoción pública de vivienda es uno de los ejes de este plan de choque y desde luego pasa por contar con la colaboración de los ayuntamientos. Una promoción muy ambiciosa porque recordemos que en Pollença, en el municipio, se cuenta actualmente con una única promoción de vivienda pública del año 2007. De 15 viviendas.
4: I a Llora Baixa es va posar en marxa el sistema de reserves als autocars del TIP, amb només dues reserves que, a l'hora de la veritat, a l'hora de pujar a l'autobús, no es van presentar. El pla pilot funciona de manera experimental a la línia 203, que uneix el port de Sóller i Palma, via de Llà i Valldemossa, però de moment, com veieu, sense gaire demanda. La idea és que els residents puguin garantir que tindran un seient en aquestes línies que és molt usada pels turistes. En clau de successos, un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per agredir sexualment la seva neboda d'11 anys a Palma. Ha estat una sentència per conformitat després de que l'home reconegués els fets. També ha estat condemnat per conformitat un altre home per agredir sexualment i amenaçar una dona a un aparcament quan l'acompanyava a casa seva a Palma. La condemna és també de 2 anys i el condemnat no haurà d'ingressar a la presó. La Guàrdia Civil ha intervingut també a l'interior d'un vehicle en el port de Dénia, a Alacant, un carregament d'òxid nitrós conegut com a gas del riure que tenia com a destinació les Balears. El carregament de 168 caixes continua més de 1.000 botelles, tenia un valor aproximat de més de 35.000 euros. El conductor, un home de 38 anys, no va poder acreditar la procedència de la mercaderia ni justificar el seu transport. Ja són a les Balears els 38 nins i nines saragüís que participaran enguany en el programa Vacances en Pau 2026. D'aquests infants, 30 es quedaran a Mallorca, 6 a Menorca i 2 a Eivissa i Formentera.
0: Nalís és una nina mallorquina que acollirà amb son pare i sa mare, na Salma, una nina saragüí. Ahir la rebia a l'aeroport de Son Sant Joan.
6: Passarà aquí uns quants mesos amb naltros perquè no passi tanta calor com passen on estan ells, i perquè almenys se faci un poc més divertit els que venguin aquí, que estiguin amb naltros, i serà una experiència molt guai per naltros tres i també per na Salma.
0: Els infants arriben procedents dels campaments de refugiats saharauis de Tindouf, a Algèria. Venen amb l'objectiu d'escapar de les altes temperatures que pateixen els campaments durant l'estiu i evadir-se de la complicada situació que pateix el seu poble. Catalina Rosselló és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui.
7: Permet que els infants, primer, surtin de les altes temperatures, que en el Sàhara ara estan a 50 graus, imagineu-vos. Després, se'ls fan unes revisions mèdiques per detectar els possibles problemes de salut. Coneixen una altra llengua, una altra cultura, i sobretot, el que volem és que sigui molt gratificant, que disfrutin.
4: Temps ara per a la...

0: l'actualitat esportiva, començant parlant de tenis.
1: Jugarà avui, no abans de les 3 i mitja, la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Fairley. El de Santanyí disputarà el partit després de guanyar amb solvència a Francisco Cerúndolo. Munar també s'estrenarà avui al quadre de dobles. Farà parella amb l'espanyol Pablo Carreño i s'enfrontarà al francès Manuel Guinardi i l'argentí Guido Andreozzi.
0: I també novetats a MotoGP.
1: El pilot de mallorquí Joan Mir correrà l'any que ve per al Gresini Racing, on pilotarà una Ducati. El campió del món de la primera categoria l'any 2020 deixarà Honda després de 4 temporades on els resultats no han sigut els esperats.
0: Fitxatges també en els equips de bàsquet balears de la primera FEB.
1: El FIBUI Mallorca Bàsquet Palma ha fet oficial la incorporació del pivot Garmin Kande. L'internacional per la República Democràtica del Congo arriba del grup Alega Cantàbria, on ha sigut una peça clau les darreres dues temporades. I l'Estia Menorca s'ha reforçat amb el pivot de 24 anys Adam Kejbal, internacional a la selecció txeca.
0: Tancam la secció amb gimnàstica artística.
1: El club Espla Marratxi celebra el seu ascens a la primera divisió de la Lliga Iberdrola. El club, que fa només 4 anys estava a tercera, competirà l'any que ve a la màxima categoria femenina, sumant-se al Palma i al Xelska. Carmen Morales, gimnasta d'Espla.
2: No us haguéssim imaginat pujar ahir. Moltes nines també van començar molt petites en aquest club. Les conec des de també superpetites i estem supercontentes d'haver arribat totes juntes, de les mateixes nines que van començar en 6, 7, 8 anys, aconseguir amb la nostra edat arribar a primera divisió.
0: I avui a la cultura parlam de Joan Alcover.
3: Mallorquí és el protagonista de la nova producció de la Fornal Espectacles. Això era un home, Joan Alcover, que se presenta avui a Can Alcover a motiu del centenari de la seva mort i dels 100 anys també de l'estrena musicada de La Balanguera. L'obra escrita, dirigida i interpretada per Joan Gomila acosta al públic la personalitat, el pensament i l'univers emocional de Joan Alcover, uns dels grans referents de les lletres mallorquines, marcat pel dol i la creació poètica. Se representarà avui a les 9 del vespre i durant les pròximes setmanes se farà també a altres municipis de Mallorca com Llubí, Campanet o Sa Pobla.
0: I més cites culturals per avui. Valeria Castro actua al Tui Teatre. És una de les veus més personals de l'escena musical nacional que arriba a Palma amb una proposta que combina cançó d'autor, pop i folk. El concert serà a partir de les 9:30. També a Menorca comença el festival Fosquets de Lítica a les Pedreres de Sostal amb Guillem Soldevila i continua el cicle Nits de Vermell amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. És tot en la cultura acabant. Gràcies per la vostra atenció. Continuen les notícies en aquesta sintonia, la de Ràdio Nacional. Gràcies. Adeu.
4: Mediodía en Ràdio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.